0: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
1: ¡Hombre, Pedro! ¿Qué pasa? ¿Ya habéis venido para quedaros?
2: Hay frases que dan la bienvenida al verano. Disfrútalo ya con la mayor oferta en toldos de hogar y jardín. Toldos Tárrega, patrocinador oficial del Buen Tiempo. Infórmate en toldostarrega.com o en el 964-200-700.
3: Vuelve Motor Ocasión Castellón. Ven de jueves a domingo al recinto ferial y elige entre más de 800 coches de todas las marcas, modelos y precios, con descuentos y promociones muy especiales. Motor Ocasión, la mejor ocasión para comprar tu coche, con el patrocinio del Ayuntamiento de Castellón.
4: En García Petit Abogados, especialistas en derecho económico y empresarial, llevamos más de 25 años ayudando a las empresas a resolver conflictos internos y a salir de las crisis. García Petit Abogados, en Colón 19, Castellón, y en garcíapetitabogados.es.
5: ¿Vehículo estropeado y no sabes qué hacer?
6: Cadu Taller, servicio de alto nivel en mecánica y eléctrica. Somos cercanos, rápidos y efectivos. Descubre nuestras promociones en redes sociales y participa. Cadu Taller, visítanos en Polígono Fadrell, calle Montanejos 83, Castellón.
7: Benicassin te lo pone fácil para reciclar y cuidar juntos de nuestro entorno. En las nuevas islas para el reciclaje encontrarás contenedores con tapas de distintos colores. Azul para papel y cartón, amarillo para envases y plásticos, marrón para residuos orgánicos y negro para el resto. Pequeños gestos que entre todos marcan la diferencia. Porque juntos construimos un Benicassin más sostenible, limpio y responsable. Benicassin Netam Tú, Ayuntamiento de Benicassin.
8: Cada año, las familias eligen con libertad la educación que marcará el futuro de sus hijos. Para quienes buscan un crecimiento integral, la asignatura de religión católica ofrece un espacio donde comprender el sentido de la vida, descubrir valores como el diálogo, la empatía y el perdón, y conocer las raíces culturales que nos unen. Una formación que ayuda a convivir y a construir una sociedad más justa. Es el momento. Religión católica. Libertad para elegir. Educación para convivir.
9: Castellón, prepárate para los mejores conciertos. El 6 de junio, Rafael. Y el 26 de junio, Carlos Rivera. En la Plaza de Toros. Entradas en sientelaplazamassmusic.com.
10: Tothom et diu que el futur és ara, però tens el pla? A l'UGI no vens a escalfar la cadira, vens a atacar-te les mans amb projectes reals, pràctiques que valen la pena i formació dual. A la Universitat Jaume I no només estudies un grau, aprens i qüestiones els límits. Entra a www.futurs.ugi.es i tria el grau que més pegui en tu. Dissenya el futur. Sigues UGI.
11: Mare meua, una secció plena de curiositats.
12: Pam, pam. Avançant com a formiguetes, hem arribat avui a este Mare meua de dimecres. David Costa Rosa, bon dia.
13: Que files, eh? Bon dia, Andrea.
12: És que no puc parar de desfilar.
13: És una cosa increïble.
12: A poc a poc, com una formigueta.
13: Com una formigueta, per què parles de formigues? Pues perquè...
12: Crec que perquè tu m'has dut unes quantes formigues damunt la taula, oi?
13: Sí, i no són formigues físiques, sinó...
12: Simbòliques.
13: I és que anem a parlar de precisament les formigues, que són el símbol d'un dels municipis de Castelló, un municipi que tenim així propet, de platja, que s'identifica pues, per les seues platges, per les seues festes, pels seus festivals, per la seua música, però també per les formigues. I segurament els oients ja sabran que parlem de Benicàssim. Sense dubte, és el seu símbol, són les formigues. Si passeges per Benicàssim, te les pots trobar en façanes, en parets, en adhesius, samarretes de la gent, fins i tot tatuades en la pell d'alguns dels veïns del municipi. Parlarem d'això ara un poquet més endavant. Però per què les formigues s'han convertit en un dels emblemes del municipi? Perquè pues, formigues, a priori, podem trobar en Castelló, podem trobar en Alcora, podem trobar a on siga. Però...
12: No, la veritat que no tinc ni idea, David.
13: Pues mira, ara te ho contem. La resposta ens porta a conèixer la figura d'Alfonso Trillo Figueroa, conegut com a Capi. Era un artista valencià que va fer de Benicàssim el seu poble d'adopció i va acabar deixant aquesta empremta en els seus carrers i en la memòria dels seus habitants. Era una persona molt carismàtica, molt bohèmia, amant de l'art al carrer, que va convertir els espais quotidians del municipi de Benicàssim en el seu gens. Ell pues, expressava el seu art moltes vegades en les façanes, com diguem, en les parets, bueno, al final en el carrer de Benicàssim, i tenia molta passió per la natura. Ell tenia molta passió per la natura i també per la mar, i això va marcar bona part de la seva obra. Va passar damunt també temporades llargues a les Illes Columbretes, va treballar allí com a guarda del parc natural i bueno, pues va trobar font d'inspiració. Li agradava molt pintar peixos, li agradava molt pintar animals, i va començar també a pintar moltes formigues, que van començar a ser pues, una eina recurrent dels seus dibuixos. Segons hem pogut averiguar, no existeix una explicació definitiva de per què a ell li va donar tant per les formigues, però sí que n'hi ha algunes teories. Algunes les relacionen amb la seva estada a les Illes Columbretes, on n'hi ha moltes formigues, o també amb un incendi que va haver al desert de les Palmes al 1992, que es parla de que va fer que moltes formigues pues emigraren entre cometes a lo que es el poble, i que
12: això ho havia sentit
13: i que se vegueren moltíssimes formigues
12: per Benicàssim,
13: al poble per Benicàssim. No obstant això, algunes persones pues pròximes a l'artista simplement diuen que li agradaven les formigues i
12: les pintava
13: i ja està, i que no hi havia molta més explicació. Ell dibuixava formigues i amb el pas del temps aquells dibuixos van començar a adquirir un significat especial, ja que, com te diga, pues les pintava per tot el poble, i també no només pintava formigues gegants, sinó que a vegades pintava formigues pues com per caminets, com
12: si estan ahí, no?
13: Les típiques, com les miguetes que dices per arribar a algun puesto, pues ell ho feia en formigues. Tenia molta creativitat i ho feia de moltes maneres. A més, també, ell tenia un puff, que seria el puff plàstic, i allí també...
12: Pensava que era el puff hormiga.
13: No, podia haver sigut el puff formiga, però no, era el puff plàstic, però sí que tenia també dins del puff pues, molta decoració i molt d'art relacionat també amb això. I a poc, pues, els veïns van començar a identificar-se un poquet amb això, perquè
12: formiga, no?
13: Ell també era una persona pues, molt coneguda, molt volguda en el poble, i al final s'identificaven en les formigues com algo propi gràcies a aquest artista. I el que va néixer com simplement una expressió artística pues, se va transformar en un símbol que va compartir el poble. Hem parlat amb Juan, que és tatuador de Benicàssim, fins a fa poc tenia un estudi de tatuatges allí, i ens ha comentat que les formigues són un tatuatge molt habitual i que li demanava molt, no només les persones de Benicàssim, sinó a vegades també persones que venien de fora i veien que les formigues eren un símbol i que com a record se'l volien tatuar.
14: Es como una especie de recuerdo de Benicàssim, pues igual vas a un sitio de playa y te haces una palmerita o alguna olita o algo así, pues aquí decía, pues mira, esto es más típico de aquí, y pues te tatuaban lo que es la hormiguita de Benicàssim. Habían varios modelos y cada uno pues elegía el que más le gustaba. Hombre, a personas, pues no, es que no lo tengo contado, pero más de 20 o 30 seguro. Luego, por ejemplo, hubo una chica, una mujer que se tatuó un brazalete entero de hormiguitas de Benicàssim. Entonces, ya, número de hormigas es una barbaridad. Número de tatuajes, pues, no sé, igual unas 20 o 30
12: personas. Una pulsera de formigues, tatuada.
13: Sí, sí, sí, una pulsera de formigues y molta gent que se volia tatuar, com te dic, les formigues. Incluso també és un tatuatge que a Juan, aquest tatuador, li demanaven familiars del propi capi, del propi artista, que a dia d'avui encara viuen al poble.
14: Familiares tuyos también se han tatuado, en recuerdo a él y a Benicàssim, y bueno, pues está guay, la verdad, lo que es el símbolo. Sigue algún sobrino, un chico se dedica a la fotografía, que también se tatuó conmigo, era su sobrino, él sería su tío abuelo, digamos, luego una sobrina suya directa también, y pues yo creo que bastantes personas seguirán viviendo ahí en mi casa.
12: Claro, este artista sería una persona mayor si haguera viscut ahora, pero va a morir jove.
13: Sí, va a morir molt jove, als 43 anys, va faltar l'any 1997, i de fet la seva mort també té certa relació amb les formigues, i és que ell va viatjar a Cuba perquè allí n'hi ha unes diminutes formigues blaves que volia anar a veure, volia anar a estudiar-les. Fins ahir arribava, diguem, el seu amor o la seva obsessió amb les formigues, però allí en Cuba va morir sobtadament a causa d'un atac cardíac, que va ser, bueno, va ser una notícia molt trista per a, no només per a la seva família i els seus coneguts, sinó també per al poble de Benicàssim. Va deixar allí un gran buit, però d'altra banda va contribuir a consolidar el valor simbòlic de les formigues, perquè la gent pues, se va volcar més encara un poquet com a homenatge o com a record per a Capi, pues el fet de recordar i de posar en valor a través de les formigues, pues el seu llegat com a artista que va deixar en Benicàssim, a pesar de que ell va néixer en València, però des de molt xicotet va viure a Benicàssim i se sentia part del municipi.
12: Bueno, és una història bonica amb ese símbol de les formigues que ara ja coneixem d'on ve, a qui recorda, i és un bon record també per a este artista, per a Capi, que vivia en Benicàssim, en un dels racons més bonics que tenim també a la província.
13: I me pareix una història xula perquè parla de com a vegades una sola persona
12: és capaç
13: de canviar o de, per exemple, fer que un cert animal, en aquest cas una formiga, siga el símbol de tot un poble, però a vegades si és una persona amb el carisma i amb el que la gent l'estimava, pues pot fer coses com aquesta.
12: I a més, ho feia sense ese objectiu de convertir-ho en un símbol, ell simplement ho feia com a expressió i al final va acabar convertint-se en tota una institució, este animalet, esta formigueta, allí a Benicàssim. Així que una història molt xula, la que ens diu avui David Costa Rosa, al Mare Meua. David, com sempre, moltíssimes gràcies per la curiositat de la setmana.
13: A tu, com sempre, Andrea.
12: I nosaltres arribem en companyia de David a les 2 de la vesprada, així que ens acomiadem. Tornarem demà, com sempre, puntuals, així, a l'Oi por Oi Castelló, a les 12:20, però de moment els desitgem que tinguin molt bona vesprada. Adeu.

0: Radio Castellón. Cadena SER.
1: Castelló, ruta de sabor, et convida a descobrir l'autèntic caràcter de la nostra terra. Des dels productes frescos del camp fins al sabor del Mediterrani, gaudeix de l'excel·lència i diversitat dels productes de la província de Castelló. Cada plat és una experiència i cada sabor una història. Prepara't per un viatge gastronòmic únic. Viu Castelló a través dels seus sabors. Diputació de Castelló. Promovem la qualitat de la nostra gastronomia.
2: En San Isidro, comprar sale a cuenta. Este mes, por cada 30 euros de compra, directo al sorteo. Sorteamos tres regalos especiales. Sabor de nuestra tierra, un lote Castelló ruta de sabor, un carro de compra gratis y la belleza de la planta del mes. Y sí, cuenta todo Garden. Super, abonos, semillas, pienso, todo lo demás también. San Isidro, tu tienda de Castellón. Cuadra Borriolenc, número 4. Mone a San Isidro.
3: Desde 1980, Sacoma está al servicio de la construcción.
4: Más de 45 años ofreciendo alquiler, venta y reparación de maquinaria con las marcas más punteras del mercado, así como amplia gama en EPIs y ropa laboral. Sacoma, experiencia, calidad y confianza.
3: Visítanos en Castellón, Polígono Fadrell, nave 32.
5: La donació és el major acte de generositat en una vida. Vols donar-li suport i gaudir en família d'un gran programa d'activitats lúdiques? Vine a la campanya per la donació d'òrgans i teixits. Del 3 al 6 de juny a la plaça de les Aules trobaràs jocs, exhibicions, música i la cursa Marxa Solidària. Podràs donar sang i fer-te donant. Organitza Associació de Persones amb Malaltia Renal i Transplantades Alcer Castalia.
6: Quiero oírte, quiero estar.
0: Cadena SER, el poder de la conversación.